En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Martina Codina Best Moment.
1: El papa està a punt d'arribar.
2: Quins nervis, quina il·lusió fa. Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà. Omella, vés a cagar.
3: Les altres pobles amb un bisbe. Vés a l'infern.
2: La lluita al Madrid ja va de debò. Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, brut de corrupció. Diaris i teles sota pressió. Notícies falses i manipulació. Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no. L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, com millor.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Com l'han clavat Mon DJ Su amb aquesta cançó de Sopa de Cabra que es diu Camins, Somnis i Promeses, amb aquesta nova versió que per mi és, era difícil, eh? Però per mi supera fins i tot l'original. Déu-n'hi-do el que he dit, eh?
1: Amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenquem una hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos diumenge al matí. Aquí arrenquem amb energia, amb ritme, amb bon rotllo. De fet, ara mateix ens arriba una cançó del 2011 que cantaven The Wanted. La més coneguda de la banda, Glad You Came.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
4: Ara a Lidl síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

És una cançó que parla una mica de la felicitat, de l'enamorament, de la llibertat, de gaudir d'aquests petits moments que ens brinda la vida, i nosaltres molt a favor, de fer-ho. I si és amb RAC 105 de fons, doncs encara millor. Escolta, és Sunroof de Nicky York, que dona pas a una col·laboració que no ens esperàvem, però que tampoc ens ha sorprès. Ara veuràs per què. Perquè tenen un rotllo molt similar. Una és Sabrina Carpenter, l'altra és Madonna. Juntes han fet això que es diu Bring Your Love.

Josh Fawaz, normal que no et soni aquest nom perquè a mi tampoc em sonava quan vaig descobrir aquesta cançó, però la cançó sí que em sona, evidentment. És una versió d'un tema icònic de Madonna, Like a Prayer, i ha tingut molta repercussió a través de les xarxes socials, especialment a TikTok i a Instagram, aquesta nova proposta, i per això l'hem adoptat aquí a La Teva Música, RAC 105. I dona pas a una de les cançons més sonades de la història de Nil Moliner, Tu Cuerpo en Braille.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Ara a Lidl, síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Matina Codina Best Moments.
6: Fan una cosa tan mundana com anar en bicicleta.
7: En Holanda vamos mucho en bicicleta, en Holanda.
6: Aquí está Ronald Koeman, el bo de Ronald. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás?
7: Buenos días, Luis.
6: ¿Cómo está la...
8: Digues, Lluís, endavant.
6: Com està la família?
7: Està bien. Ahora están dando un vuelta en bicicleta por Rotterdam.
9: Sí?
8: Sí?
7: Com estàs tu con la família?
6: Que venen borratxos aquí a fer-ho.
8: Sí, no, deixa'ls.
6: Sí. La senyora que...
7: Está bien, te da de cuerdas.
6: Escolta, per què no feu un podcast a Lluís sí. Canut i Ronald?
10: Sí, senyor. Koeman i Canut. Canut i Koeman. Tal para cual. Dos hermanos muy locos.
7: Caco en cuca.
11: Per què? Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Diu, això està passant de veritat o m'ho estic imaginant? I tinc una mica de fever dream. Doncs no, està passant de veritat, Alex Warren. La cosa està funcionant molt bé. Aquesta cançó està sonant per tot el món i no m'estranya, no només aquesta, sinó totes les que ens va publicant aquest artista que, per cert, doncs s'ha fet a si mateix, bàsicament. Perquè va començar fent vídeos a TikTok ballant. I mira'l on el tenim ara mateix. Va, que continuem avançant i ho fem ara amb Ava Max i amb aquesta que li diu algú, escolta, potser el problema no sóc jo, ets tu.

0: Rosalía, que fa uns mesos va passar per Barcelona, pel Palau Sant Jordi, al costat de The Weeknd, que d'aquí pocs mesos passarà per Barcelona també. En aquest cas, però, ho farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'1 de setembre.
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: I ell, doncs, és un artista que, en fi, l'hem de seguir de molt a prop perquè ens està presentant coses molt interessants com aquesta, que es diu Inigualables. Max Navarro.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: ho ha sabut fer molt bé Bruno Mars. Potser aquest nou àlbum que es diu Dir Romàntic marca una mica un canvi d'estil, una cosa una mica més propera, més sentimental, però escolta, li ha funcionat molt bé.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: I no m'estranya gens, la veritat, perquè totes les cançons valen la pena i ell té un talent desbocat. Perfecte per començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Diumenge al matí, eh? Aquí estem, acompanyant amb bona música sempre. Som garantia d'èxit, en sintonitzis l'hora que en sintonitzis, sempre estan sonant cançons com aquesta de Stay Home, que es diu Here to Play.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

moltes coses, Ariana Grande va sortir a la càrrega i va dir: a veure, tot el que dieu de mi és cert i m'és igual, m'és completament igual. Yes, and... Va, i ara Rey, que sembla que ara s'hi ha trobat el seu lloc al món de la música i està sent una estrella d'una magnitud aclaparadora. Gràcies a cançons com aquest Where Is My Husband.

si haguéssim de fer un llistat de cançons que parlen d'amor, crec que no acabaríem mai. Però si haguéssim de posar en una llista les cançons que tenen com a títol Amor en persa, doncs la llista seria més curta. Probablement en trobaríem més, eh? Però aquesta és una de claríssima. Ed Sheeran, Azizam. De fet, vindria a ser estimat o estimada, però, en fi, també ho considerem com a amor.

Si s'acabés el món avui, què faries? És una mica el que pregunta Miley Cyrus i jo crec que al final la resposta la sabem tots, no? Gaudir al màxim de cada instant que ens quedi i passar-ho, doncs, amb els teus éssers estimats. I bàsicament és el que ens explica en aquesta cançó que es diu End of the World i que dona pas a Sutherland.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: La teva música.

és Coldplay, amb aquesta del 2011. Una cançó, doncs, molt optimista, molt eufòrica, que es diu Higher Power. I ara és el moment de Joan Dausà, que, per cert, passarà pel Cabró Rock. Ja ha començat la seva gira d'un nou disc que es diu Immortals i que incorpora també aquesta cançó. Per una cançó es diu...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Aquest pop meravellós, aquest pop optimista, aquest pop més melòdic, Aitana, amb el seu superestrella brutal.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Aquest sóc jo, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més a RAC 105, no et fallem mai, diumenge al matí, i estem passant aquí una estona meravellosa amb els grans èxits d'aquesta casa, de fet, amb la teva música, mira. I ara és el moment de Lady Gaga amb Bruno Mars. És que clar, quin parell que es van ajuntar per fer-nos aquesta autèntica obra mestra.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Per una cosa tan mundana com anar en bicicleta.
8: No, la llevamos mucho en bicicleta y no la
7: llevo. Aquí está Ronald Koeman, el poder Ronald. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás?
8: Buenos días, Luis.
7: ¿Cómo en bicicleta. Está la...
9: Digues, Lluís, endavant.
7: ¿Cómo está la familia?
8: Está bien. Ahora están dando un vuelta en bicicleta por Rotterdam.
10: ¿Sí?
9: ¿Sí?
8: ¿Cómo estás tú con los familia?
7: Que venen borratxos aquí a fer
9: sí, no, el... deixa'ls, deixa'ls.
7: El programa.
9: Sí.
7: La senyora que...
8: Está bien, te da de cuerdas.
7: Escolta, per què no feu un podcast a Lluís sí. Canut i Ronald?
11: Sí, senyor. Koeman i Canut.
7: Canut i Koeman. Tal para cual. Dos hermanos muy locos.
8: Caco en cuca.
2: Per què? Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: És Nil Moliner, directament des de Nexo. Aquesta es diu Me Acuerdo de Ti.
1: RAC 105.
0: I a veure, la Sia l'any 2016 ja tenia un gran reguitzell d'èxits, però aquesta jo crec que va ser un punt d'inflexió, no? La cançó que la va catapultar a la fama internacional. Chip Thrill.

aquesta casa quan dic que ens sentim molt identificats amb aquesta cançó de La Fúmiga i de Naina, que es diu No sé ballar. Perquè presentar cançons les que vulguis, eh? Posar discos i punxar una mica també. Però ballar, ballar... No veig jo l'Enric Font, l'Ernest Codina, l'Héctor Huguet o el Buscarons ballant massa, la veritat. Vai, ara Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: la teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

Així acaba aquesta cançó i la comprem amb tots els seus detalls. La banda sonora del Grande Part del Tour de França, Doctor Prats, Energia, que obre les portes a un dels grans èxits de Harry Styles. Ens sorprenia, de fet, canviant de rotllo. Amb aquest Acid Wash, tot i que ara encara li ha donat una altra volta a la seva carrera i encara ha canviat més d'estil amb el seu nou disc. Però, en fi, recuperem aquesta que ja té un temps i que encara ens encanta molt escoltar.

El 31 de gener de 2020, Dua Lipa va publicar aquesta cançó dins del seu àlbum Future Nostalgia. El que probablement no sabia és que mesos després ens quedaríem tots tancats a casa per una pandèmia mundial i que la gent cremaria aquest disc, però en fi, de dalt a baix. Que el cremaria em refereixo que el vam escoltar moltíssim, no literalment. En fi, va, continuem avançant des de RAC 105 i ara és el moment d'Aitana, que ja ha començat la seva gira, que la portarà a Barcelona i a Madrid. Això es diu Connexió Psíquica.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Ens hem acostumat ja en aquest final tan èpic de Relíquia, però la primera vegada que la vam escoltar vam dir: perdona, Rosalia, què acabes de fer? Doncs una obra mestra, què vols que hagi fet?
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: Per cert, no estarà actuant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a la visita del Papa, perquè hi han hagut molts rumors i han hagut de sortir els mateixos organitzadors a dir que no passarà. Qui hi haurà? Doncs Sergio Dalma i Alfred García. De moment que sapiguem, esperem a veure si hi ha algun altre nom.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
4: Ha mort l'abeja Maya.
5: M'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
6: No ha mort l'abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
7: Para darle al niño su cari.
5: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
6: Totes mortes.
0: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: Semblava que en català només podíem fer un estil de música que era rock o pop-rock. Doncs bé, van venir aquí els Vigaflaues i ens van dir no, és que us esteu equivocant i fa temps que us esteu equivocant, perquè en català es pot fer absolutament tot, fins i tot una bachata. Doncs aquí la tens, mossego.
1: RAC 105. La teva música.
0: I ara Like a Prayer.

0: RAC 105.
1: La teva música.
2: La banda sonora de Toy Story 5. La signa Taylor Swift i sona l'escàndol. És el que acabem d'escoltar aquí a RAC 105 donant pas a una producció de la casa, concretament de l'Enric Font. Mira, mira. RAC 105. Versionassa del Breathless.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: RAC 105.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs sí, ens agafem literalment el títol de la cançó i et diem que el diumenge serà sense drama i nosaltres intentarem fer-ho possible. Perquè sí, aquí estem acompanyant-te amb cançons com aquesta dels Catarres que han tornat i ho han fet per la Porta Gran. Eh?
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: I ara una mica d'Afrobeat, aquesta cançó del nigerià Rema al costat de Selena Gomez.

Lady Gaga, Just Dance, cançó amb la que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per haver-me acompanyat aquest matí de diumenge. Demà més, després del matí acudint a partir de les 11. Això sí, ara s'hi posa l'Hector Huguet, per tant, ni en moguis. I abans, Manu Guix.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Mira, conec a més d'un que s'emociona cada cop que escolta temes com aquest de Bruno Mars. Déu-n'hi-do, és que és de pell de gallina. I una de les més demanades als Getardes. Risk It All, amb això que hem volgut començar una nova hora al teu costat. Ai, ai, ai.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hello. Sí. Uns minuts que passen de les dues. Aquí estem junts plegats un diumenge més. Per liar-lo una mica, sí. Si no, no seria jo, clar. Va, atenció, perquè en una estoneta per aquí, el so de Madonna amb Sabrina Carpenter, unió de dues generacions, amb aquest Bring Your Love. Abans arriben Oques Grasses.

Minor, recuperant aquest Criminals, una altra d'aquestes divertides per animar-te aquest diumenge. Sí, què? Com ho portes? Va! Salutacions a Enric Font. Mira, per divertit, el que ens porta Marcos amb K, una mica de festuc.

0: podrien considerar que ja és un, tot un clàssic, eh? Un clàssic de Chappell Roan, que m'encanta aquest final de cançó que sembla que se li acabin les piles, eh? Com quan anàvem amb els Walkmans, el casset, i s'acabaven i quan començava així dius, ui, que haig de canviar les piles, tu. Good luck, babe! Una d'aquestes referències que també venen de gust aquest diumenge aquí amb la teva música, evidentment. Va, seguim amb moltes. De seguida ballarem l'essència del September amb els seus Satellites. Però abans, novetat de la setmana. Referència d'Ivan Herzog, des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

escoltem cançons com aquesta és com si se'ns engegués una energia extra, perquè ens carreguen les piles de cop. El so de Damiano David, Born with a Broken Heart. Vinga, va. Salutacions a Enric Font. Moment d'una de les cançons més virals dels últims temps aquí a casa nostra. La que ens porten al Siderland. Tu, tu, turu.

0: la teva música.
1: RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
0: Aquest és el so RAC 105.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
5: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
6: No podràs canviar d'emissora.

ballàvem com si no hi hagués un demà. I sembla que fos ahir, doncs ens sap greu dir-te que ja fa més de 25 anys. És que es diu aviat, eh? El so de Sofia Alex Vestor amb temes com aquest que ens motiva, evidentment. I que de nou punxem aquí, eh? Murder on the Dance Floor. Candenborg. Vinga, va, seguim amb més. Salutacions de l'Enric Font. Moment d'engegar també la maquinària amb Bruno Mars, una altra d'aquestes motivadores per aquest diumenge. Això s'anomena I Just Might. Va, puja volum, ja veuràs.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: si ets un dels que va sortir de farra ahir, sigui per la tarda o per la nit, aquesta la vas escoltar segur, perquè és un trencapistes, eh? La proposta de Bibi Rexha amb els Faithless i aquest New Religion. Així hem volgut començar una altra horeta.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Va, uns minuts que passen de les 3 de la tarda. Seguim amb moltíssimes, perquè ja preparat per aquí el so de Mon DJ amb la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra amb Camins, Somnis i Promeses. També algun clàssicot que ens agrada recuperar, ja veuràs. Però abans tenim els Coldplay Metals. Chris Martin i tota la tropa que ens porten temes com aquest.

0: Martina Codina Best Moment.
1: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el papa mòbil.
2: M'ha trucat Telecinco i TV3.
1: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
2: Bueno, estem en negociacions.
1: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
2: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300 es negocia.
1: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic fer-li al papa.
2: Sí. Et proposo que assagem un càntic pel papa.
1: Ai, per favor,
2: que
1: vale.
2: Papa, León, te quiero mogollón. Canta, papa, León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
1: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al papa.
2: Ah, aquí t'esperem, Marc.
3: El dia 10 també me puedes cantar, papa, León, saluda al balcó.
1: Ah, molt bé, et cantaré jo.
4: Saluda al balcó, està bé.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: RAC 105.
6: La ràdio dels teus artistes preferits.
7: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo. On sona el

dies que ho reconec, que té una cosa especial que enganxa i, a més, que ens carrega les piles. El so de Nil Moliner, que ens porta temes com aquest, Me Acuerdo de Ti. Seguim amb moltes més. Ja saps, RAC 105, la teva música, també el diumenge aquí, encarant aquesta tarda, amb temes com aquest del canadenc The Weeknd, Blinding Lights.

que et fa perdre el cap, i mai millor dir, perquè s'anomena així, aquesta proposta del Ginestar, que evidentment també carrega piles. Estem com massa engrescats per ser un diumenge, no? Sí, potser sí, potser sí. Vinga, va, seguim amb moltes més. Un servidor, l'Enric Font, hola! Com ho portes? Va, que no, una soneta per aquí. Tenim ja preparada la proposta d'Àlex Warren, la seva guitarra, que no falti, amb el seu Fever Dream, també so potent de Lady Gaga, de Dead Dance, però abans... Una de bon rotllo, càrrec de Carly Rae Jepsen, I Really Like You.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

Ben bé que sembla un mashup, eh? Dos cançons en una. És la proposta de David Guetta, que per una banda, evidentment, ha versionat el so de Milky amb aquest Just the Way You Are, i de fons ha agafat la base mítica de Stardust, no? El Music Sounds Better With You. En fi, els que sou friquis del dance com jo ja m'enteneu, no? Ja m'enteneu. Vinga, va, que seguim amb moltes més abans de les 4. Bé, encara queden moltes cançons, eh? Sí. Perquè de seguida, una que escoltaràs molt aquest estiu, el so de Shakira, amb el seu Dai Dai. És la... És l'himne d'aquest nou Mundial de Futbol. Abans arriba Rosalía, milionària.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Oita-la! És Olivia Dean, que crec que ho he explicat alguna vegada ja, però ha confessat que aquesta cançó no les tenia totes de treure-la, perquè deia que era com massa diferent, radicalment diferent del que estava sonant actualment per tot arreu. Doncs crec que la va encertar, i molt! I molt!
1: Amb Enric Font.
0: Vinga, va, que així hem començat aquesta última horeta d'aquest diumenge. Bé, última hora que estic jo, eh? Sí, un servidor. Aquí, lian-la una mica. Uns minuts de les 4, al tanto, perquè de seguida els Doctor Prats, que ens porten, evidentment, energia. Abans, un clàssicot de Floraida, el seu Good Feeling.

0: bleed me dry like a damn vampire.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Com vol, Alia?
3: Sense detingut, un mort, hi ha una persona en cony... Ai, en conya, anava dient. En coma.
4: Està en conya induït.
5: Una col·laboració amb un tal Gavito Ballestero.
6: Ostres, el Gavito, ni més ni menys.
5: Sálvame hoy, sálvame hoy.
4: Camins de victòria gravats a la nostra memòria. Sí. Alexa, llegenda blaugrana. Alexia, he dit Alexa. Merda!
3: Sortir de l'època de festivals i n'hi ha un que em té especialment el cor robat.
7: Walter.
8: I la cantant Susi Cuarto en fa 76.
3: Susi Cuarto no, Susi Cuatro.
8: Ai, Cuatro.
3: Vol ser pilot d'avió comercial.
8: Hola. Ah, que guai.
9: Sí.
8: I per què això?
9: Per què no?
8: Bueno, no, però... Toma. I per què li agrada? Li estic preguntant. No és tan rara la pregunta, bueno, Roger. Bueno,
6: tranquil·la, Marc. Tampoc no seguis ara.
10: Queréis que saquem la pistola?
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Sí, sí, al seu bailoteo, si és que és un no parar. Vinga, va, més! Ja saps que és un plaer acompanyar-te, faci el que faci. Soc l'Enric Font, hola! Que el diumenge ve, no? Vinga. Que en una estoneta per aquí anem a recuperar la proposta que ens portava Marc Ambor amb el seu Belong Together. Però abans, mira! La gran referència de l'Aitana, una de les més recents que ens porta, s'anomena Conexión Psíquica.

carregant aquesta essència de Madonna amb el so de Josh Fawaz, que ha fet aquesta versió tan xula i tan pistera d'aquest Like a Prayer. Si és que ja dic jo que se me'n van els peus, tu. Se me'n van sols, eh? Pipa, pipa. I això que és diumenge, imagina't. Divendres ja estem a tope. Va, seguim amb moltes més. Salutacions d'Enric Font. De seguida, referències com la de Teddy Swims amb el seu Bad Dreams. Entre d'altres, Time Impala, que està triomfant al costat de Jenny amb el seu Dràcula. Oh. Abans, una d'aquelles que els petits de casa no s'encansen. El so de Hendrix, el seu Golden.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Bé, els himnes del diumenge, sense cap mena dubte, és el gran treball dels Catarres, La Nova. Doncs sí, s'anomena així. Diumenge sense drama i sense tonteries. Vinga, va, més. Ja saps que això és un no parar. Volem acompanyar, faci el que facis. Salutacions d'Enric Font, va. En res, Ray, Where is my husband? Abans una d'aquelles que has ballat més d'una vegada.

0: portava Nia ja fa unes temporadetes, eh? Aquest Som Sei, que també ens venia a gust avui diumenge, eh? Sí o no? Ah.
1: Amb Enric Font.
0: Pràcticament tocaré el 2, sempre és un plaer, i demà t'espero a partir de les 5 amb una nova edició del Ja Tardes. Ara no desconnectis, que tenim per aquí l'Hèctor Huguet, eh? Bon rotllet a tope! Va, i per bon rotllo, el que ens porta Miqui Núñez amb una de les més recents del de Terrassa, sí, ha creat això un altre cop. Ara sí, xau, pescau, bacalao!

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: És un any de concerts històrics a Catalunya, aquest 2026. Els més importants, sens dubte, els dels Oques Grasses. Sort de tu, una de tantes que gaudirem per última vegada i, per desgràcia, al Lluís Companys al mes d'octubre. Quatre concertassos, igual que els que farà Aitana al Palau Sant Jordi, això sí, per cantar-nos, entre d'altres, aquest superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mi

Benson Boone, Beautiful Things. I què hi ha més bonic en aquesta vida que un amic, una amiga, un familiar, un estimat, alguna persona propera que sempre hi és allà, a l'altra banda, ajudant-te, segurament en els moments més difícils. D'això parla Mama Duixa

Va ser una de les grans bombes musicals fa un parell de temporades. Gràcies al poder de TikTok es va viralitzar moltíssim aquest I Like The Way You Kiss Me. Artemas, des d'aleshores, s'ha dedicat poca cosa per part del britànic. Tant de bo s'animi o tant de bo doni amb la tecla de nou i ens presenti un nou hit com aquest I Like The Way You Kiss Me. I per hit, el que et presento de seguida, un històric Gala, Freed From Desire. Petita dosi del ritme de la nit, abans so català. So del Sutherland, això es diu...

0: la teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Matina Codina Best Moments.
6: El Papa està a punt d'arribar!
7: Quins nervis, quina il·lusió fa! Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà. Omella, vés a cagar.
8: Crítica social. Els altres pobles amb un bisbe. A l'infern.
7: La lluita al Madrid ja va de debò. Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, bruta corrupció. Diaris i teles sota pressió. Notícies falses i manipulació. Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no. L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, com millor.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: Per trobar bona música...
10: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
11: Sí, Celo Carti.
12: Mi penya del RAC 105.
13: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
14: Família de RAC 105.
15: Som els Catarres.
16: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
17: Som els Tiet.
18: Sóc el Migui Núñez.
19: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
20: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
21: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
22: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
23: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
24: no cal creuar mig món.
25: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
26: Un petó i una abraçada, família.
27: Un petonet de part de tots cinc.
28: Això és RAC 105.
29: Un besinho.
30: A RAC 105.
31: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

Era l'any 2009 i no ens podíem ni arribar a imaginar el que acabaria significant aquest disc, aquest àlbum de David Guetta. Un àlbum que comptava amb cançons, per exemple, com el When Love Takes Over, el Getting Over You, el Sexy Beach, el On the Dance Floor, el Who's That Chick, el I Got a Feeling, és que és una passada, i també aquesta, oidan, el Memories. Déu-n'hi-do, eh? Es va quedar a gust el francès aquella temporada. I qui també treu èxits com a xurros, un rere l'altre, és Taylor Swift. Ara, vaja, preparadíssima, espero, suposo, pel seu casament. El dia 3 de juliol, diuen que és la data en què es casarà amb Travis Kelce. Aquí seguim amb l'americana i aquest nou hit que es diu Opalite.

0: La unió entre la veterania i la joventut, d'una banda Madonna, de l'altra Sabrina Carpenter, unint forces amb això que es diu Bring Your Love, cançó amb la qual comencem nova hora a RAC 105, les 6 de la tarda. És el primer cap de setmana de juny, per cert.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I això vol dir que s'apropen els festivals. I quan dic que s'apropen, vull dir que aquesta mateixa setmana, divendres i dissabte,

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
6: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
7: ¿Qué?
5: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
6: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
7: Estás barrejant concursos adelante. Des de fa dues setmanes.
6: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
8: Molt pesat, aquest, no?
9: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
10: Me acuerdo de mí.
11: RAC 105.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
13: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: On sona el

0: En busca del mar, diu Nil Moliner, en busca, potser, qui sap, d'omplir un Lluís Companys. És difícil, però no impossible.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Ho dic bàsicament perquè l'altre dia va venir a veure'ns a RAC 105, en Nil, i va parlar amb la Res Codina de la possibilitat, qui sap, futura, diu que seria un somni, omplir un Lluís Companys. Home, ho han fet els Oques Grasses. Jo no ho descarto que ho faci algun dia en Nil, eh? RAC 105. Els que sí que omplen estadis són els BTS, Dynamite.

I jo també, i espero que tu també. Si estàs connectat a RAC 105, entenc que sí. No sé ballar, diuen la Fúmiga i Naina. No sé, la veritat, què mengen o de quina pasta estan fets els valencians, però tot ho fan amb una alegria, amb un somriure. Ho vam descobrir als Premis RAC 105. Uns que marxen, la Fúmiga, i altres que arriben, i amb força. A més, Naina, col·laborant plegats amb això que es diu No sé ballar, cançó que pel que sigui em representa. Camí de 2:15 a RAC 105, ara amb Harry Styles i el seu Watermelon Sugar. Si és a

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

Provant nous sons als Amics de les Arts, avançament del seu futur disc Segurament t'estimo, i segurament serà un espectacle el que farà The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys 1 de setembre. Encara entrades disponibles les trobaràs a Ticketmaster o a LiveNation.es. Aquí el tenim, el canadenc, amb el seu

Ens topa l'imparable, diu Sia, i qui és imparable últimament és Olivia Rodrigo. De moment coneixem només dues cançons del disc que veurà la llum aquest mateix divendres, el dia 12 de juny. Es dirà You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, i les dues cançons ja són èxits mundials. Aquí la primera es diu Drop Dead.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
5: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
8: Microones, posa RAC 105.
9: 105.
10: Aspiradora, posa'm RAC 105.
11: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
0: RAC 105.

Els Imagine Dragons i l'estrella que hi ha al capdavant d'en Reynolds, la seva veu més que reconeixible amb això que es diu Enemy. I ja que parlem d'estrelles, atenció perquè està de tornada. David Guetta té nova cançó i ja sona aquí novetat dance a RAC 105. Agafa l'embranzida de la força que ha tornat a tenir el Just the Way You Are de Milky.

Ens esteu preguntant força per aquesta cançó. Doncs va, ara que tens l'oportunitat, i per això també està el locutor, apunta. Es diu Josh Fawes, nou DJ i nova aposta de RAC 105, versionant un clàssic de Madonna, Like a Prayer. D'acord? Josh Fawes. Busca-ho després. Aquí no cal presentar, és a Taylor Swift.

0: La teva música.
1: RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades. Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
0: La teva música.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: els dies que vindran.
1: Comença a sortejar-se la cançó de l'estiu. I aquí ja tenim una proposta, com a mínim, la dels Catarres, diumenge sense drama. Doncs mira, sí, la veritat que sí, avui, tranquils i tranquil·les, gaudint de la música de RAC 105. I sense problemes, tu. Més enllà de la retenció, que segurament algú que altre des de l'altra banda connectat a RAC 105 estarà patint. Però això és la normalitat de cada cap de setmana, així que simplement alegria, il·lusió i l'orin. Això es diu Tatu. Bona tarda.

0: cançó estava feta. L'australiana va dir que no, se la va quedar Britney Spears i la resta és història, un absolut èxit i una de les cançons més icòniques dels inicis del 2000, Toxic, a través de Drugs and Sing. I mira, d'un clàssic passem a una novetat, so més tranquil, una balada preciosa sota el segell d'Ivan Herzog. Nova cançó del català, després de Et prometo, ens presenta Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: Magnífica notícia al seu retorn. La dolenta és que no passa per Barcelona.
1: Vaja. A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Bruno Mars, dos concerts a Madrid d'aquí un mes aproximadament per cantar, entre d'altres, cançons com aquest Risky Toll, inclosa dins del seu nou disc de Romantic. Són les 8. Així que comencem nova hora. Amb molta energia, la que ens presenten de seguida els Doctor Prats. També preparat Avicii, Wake Me Up, o aquesta de Tiesto i Karol G, Don't Be Shy. Bon vespre.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Quim Petras, traient-li una mica la pols a un clàssic dels 80 i modernitzant-lo per donar-li el seu toc especial al Running Up That Hill. I un cas força similar, podríem dir, en clau catalana, és el que arriba a continuació, la mítica cançó 25 anys ja del Sopa de Cabra, el clàssic Camins. Ara sota la producció de Mon DJ per donar-li molta més canya amb la veu de Su. Camins, somnis i promeses.

seran un dels protagonistes a la final del Mundial de Futbol, els Coldplay. Confirmats per actuar, igual que la Super Bowl, a la mitja part, al costat de Shakira, que farà el dai-dai, la cosa o la pregunta, la qüestió, és quina cançó cantaran els Coldplay. Aquesta és una de les candidates, per suposat. Feels like I'm falling in love, camí de dos quarts, ara al ritme dels Bandareón, que com tothom, com tu i com jo... tenen els seus passos prohibits. S'ha acabat.

0: flow now.
1: Molta gent es pregunta quan tornarà a treure nova música Beyoncé. Doncs mira, t'explico. Fa un mes a la Met Gala va deixar caure... Va dir rotundament que la seva antiga era ja estava finalitzada. El Cowboy Carter s'ha acabat, així que dona a entendre a l'americana que és possible que vinguin cosetes noves a nivell musical en breus. Tant de bo sigui així. De fet, publica disc cada dos anys. I l'últim va ser el 2024, així que aniria tocant. Seguim endavant amb el Sutherland.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol RAC.

0: Molt poques cançons aconsegueixen sonar a la ràdio 22 anys més tard de la seva publicació. És el cas d'aquest Since You've Been Gone de Kelly Clarkson.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I així un servidor et diu adéu, que vagi genial el que queda de diumenge. Demà molts ànims a l'entrada a la feina. Dilluns sabem que costen, però recordo... que segur que serà una miqueta, com a mínim, més fàcil si ho fas amb el Matina Codina de fons. Demà, de les 6 del matí fins a les 11, amb la Res Codina i companyia. Et dic adéu amb el més nou dels Tame Impala i Jenny. I això que es diu...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Matina Codina Best Moments.
1: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
2: Eh? M'ha trucat Telecinco i TV3.
1: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
2: Bueno, estem en negociacions.
1: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
2: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300 es negocia.
1: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic faria el Papa.
2: Sí. Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
1: Ai, per favor,
2: que
1: vale.
2: Papa, León, te quiero mogollón. Canta, Papa, León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
1: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
2: Perfecte. Aquí t'esperem, Marc.
3: També me puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
1: Ah, molt bé, et cantaré jo.
4: Saluda al balcó, està bé.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

RAC 105. La teva música. Are you ready?

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.